Tu és a força que me mantém caminhando. Tu és a esperança que me mantém confiante. Tu és a vida.